0: S'han de deixar fer coses de cara a la galeria, i per intentar quedar bé i per intentar demostrar que se fan coses, s'han de començar a fer coses que realment serveixin per alguna cosa.
1: Bueno, la realidad que tenemos con este gobierno es que efectivamente sí se van a construir más carreteras y también que no quieren ni oír hablar de decrecimiento, se oponen de forma reiterada a decrecer. Hablan de contención exclusivamente en temporada alta, pero en ningún caso de crecer.
0: Bé, pues que no xerrin de créixer, que xerrin d'un altre, però que el que no poden xerrar és només de contenció. A lo millor bastaria posar un poc d'ordre, no? Sí, a lo millor posant un poc d'ordre en les caves que tenim, això a lo millor seria suficient per començar, diguem, no? És que el que està clar és que res de lo que estan fent serveix per posar solucions en els problemes. I això han de ser conscients, això és el que li volen dir. Nosaltres tenim clar que, bueno, saben quina és la posició del govern, no? Però nosaltres no volem deixar de descontinuar insistint en les coses que pensen que s'han de fer. Mm.
1: No, no, está claro que insistir. Además, es algo que vienen demandando, ¿no? Desde prácticamente el inicio de esta legislatura, ¿no? Poder sentarse y abordar esta cuestión,
0: sí.
1: que no es de los últimos 3 años, pero efectivamente se ha ido agravando, ¿no? El número de turistas que nos visitan es uno de los ejemplos claros, ¿no? Muy probablemente acabemos el año con esa cifra, superando ese umbral de 20 millones de visitantes. El gobierno ahora se ampara en que vienen más turistas, pero con estancias más cortas. En cualquiera de los casos podría ser esa cifra absoluta más allá de los 20 millones de turistas.
0: Aquesta és la realitat que tenim. I el que no pot ser és que els diferents partits se passin la pilota una a l'altra dient i tu más. Això és el que no volem. I aquí s'han de prendre una sèrie de decisions, sobretot mirant en el futur, perquè és que el futur, el que molt bé, pot ser pitjor de lo que hem viscut aquest estiu, no? I això, aquesta realitat és la que tenim, i això no se pot ignorar, no? I que hem viscut un estiu rècord no només de turistes que han arribat, sinó de temperatures altíssimes, no? I això, segons totes les previsions, n'hi ha més, no? Aquí, tot això no se pot obviar, s'ha de tenir en compte, i s'han de començar a prendre mesures per intentar que la vida de les persones que estem així, que vivim així, que residim així, sigui un poc millor, no? I això és una cosa tan senzilla com aquesta. A més que ells, els polítics, els governants, també ho pateixen, en això. Vull dir que, i no se pot, això no, és que ja no se pot esperar més. No podem esperar 2 anys més. No, és que això s'ha de començar ja. No? I no podem esperar a la legislatura que ve.
1: Claro, esta és la última temporada alta de este govern. Queda menos de un año de legislatura. ¿Cree que existe alguna posibilidad de revertir esta situación con las mismas manos, con las de este govern, en los meses que faltan de legislatura?
0: Això no s'arregla en 2 dies. Aquí bastaria que hi hagués qualque, per exemple, una cosa que podríem fer de moment és no treure la reforma de la llei agrària. Perquè la reforma de la llei agrària, així com està plantejada, que incentiva encara més el turisme a les zones rurals, això no, tot aquest tipus de mesures no ajuden. Per tant, com a mínim, una cosa que podríem fer és no tramitar aquesta llei. Mm-hmm.
1: No tramitar la nueva ley agraria. Esa es una de las exigencias con las que se sientan esta tarde frente a la presidenta del govern, Marga Proens. ¿Con qué otras propuestas, exigencias se van a sentar?
0: Bé, nosaltres hem preparat un document que se titula Quin futur volen per les Illes Balears, i hem fet aquest exercici de intentar imaginar quin futur volem, no? I tenim claríssim, nosaltres tenim clar, són 9 punts que duim en aquesta reunió, i també li fem una proposta de com estaria bé començar a governar les Illes Balears, no el govern del PP o el govern del PSIP o el de ME o el que sigui, sinó qualsevol un govern que estigui a les Illes Balears, una proposta de com governar. Es tracta simplement de governar dins els límits ecològics que té les illes, no? Aquest concepte de límits ecològics s'ha de començar a incorporar a totes les polítiques públiques que se vulguin desenvolupar. I nosaltres anem amb aquesta proposta, després hi ha coses més concretes, però això, després de la reunió, nosaltres avui farem una roda de premsa per explicar aquest document i com ha anat la reunió, però bàsicament

0: Això, nosaltres fem una proposta, li fem una proposta de com hauríem de governar.
1: Sí, sí, para, según ustedes, governar para un futuro mejor.
0: Clar, un futur, tenint en compte les dificultats que tenen avui en dia les persones que viuen a Mallorca i a les Illes Balears per donar una vida digna, començant pel tema de l'habitatge. No, això, vull dir, jo crec que el gran problema que hi ha avui en dia és el tema de les desigualtats socials. No? És a dir, les persones que tenen capacitat per acumular riqueses cada vegada en tenen més, i les persones que no poden cada vegada són, tenen un nivell adquisitiu més baix i cada vegada són més pobres. No? Aquesta diferència entre les persones que tenen capacitat d'acumular riquesa i les que no, cada vegada és més grossa. I un dels factors que està marcant això ara és l'accés a l'habitatge. No? L'accés a l'habitatge no s'arregla fent més cases, no? Perquè les cases han perdut el seu valor residencial. Les cases ara són un valor econòmic, un valor immobiliari, un valor que dona molta rentabilitat, i aquí i les persones que es dediquen a això, a treure rentabilitat dels habitatges, si fem més habitatges, aquestes persones continuaran acaparant aquests habitatges i, per tant, no arribaran a les persones que els necessiten. No? I això, una cosa tan senzilla com aquesta, però és mentida que la gent que està en el govern no ho vegi.
1: Y en este decálogo, entre comillas, que ustedes presentan hoy al govern para, bueno, en el que le dicen cómo gobernar, se lo van a trasladar también a los grupos que ahora están en la oposición. Lo digo porque faltan algunos meses para las elecciones todavía, pero ya se escucha un tono claramente de campaña electoral.
0: Sí. Nosaltres aquest, pensé que nosaltres dijous també anem a veure, a reunir amb en Galmès, el president del Consell d'Insular de Mallorca, i aquest document ja l'hem preparat pensant en les eleccions. No? Nosaltres normalment, sempre el GOP, sempre que hi ha eleccions, prepara un document que s'entrega a tots els partits polítics, perquè tenint en compte quina és la visió del GOP i que si volen incorporar alguna d'aquestes idees que nosaltres tenim en els seus programes electorals, i aquest document ja ens servirà de base per això.
1: I en alguna ocasió han vist sus propostes en els programes electorals? En algun programa electoral?
0: Bueno, és que el problema no és que s'incorporin els programes electorals, el problema és que després aquestes propostes se duguin a terme. Mm. I aquest és el gran repte, no? I nosaltres anem inclús un poc més allà. Nosaltres el que considerem que fa falta ja és un acord entre partits de temes bàsics que, independentment de qui governi, se seguirà la mateixa línia. No? Perquè no pot ser que hi hagi coses que, en funció de qui estigui governant i en funció dels interessos que hi ha darrere d'aquestes persones que estan governant, temes bàsics, com per exemple de l'habitatge, estiguen com estiguen. Però és mentida que, així com estan les coses del tema de l'habitatge, no s'hagi declarat mercat residencial tensat totes les Illes Balears. Sí. Perquè és que això no cap en el cap de ningú.
1: En el cap de este govern, que no ha querido declarar zones tensionades ni aplicar la ley estatal de vivienda. Ahora que hablaba de necesitamos un gran consenso, claro, los grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, están más alejados, diría, que hace tres años, ¿no? Ahora, últimamente, o lo más reciente, es que se acusan mutuamente ahora Partido Popular y Partido Socialista de querer ampliar la capacidad de los aeropuertos de las islas.
0: Sí.
1: Se siguen echando las culpas unos a otros, y mientras tanto, AENA, que depende del gobierno estatal, del Partido Socialista, pues tiene unos planes de una ampliación que, bueno, en fin, sería claramente muy dramática para las islas y sus ciudadanos.
0: Así es, y pero tampoco podemos olvidar que independentment del govern que estigui en el moment governant, sempre se fa promoció turística, i la promoció turística mai s'ha deixat de fer, i els darrers governs també han estat obrint diferents línies aèries en diferents països de bastant enfora. Tot això, totes aquestes mesures que des d'aquí se podrien revertir sense demanar coses a Madrid, que evidentment s'han de demanar, però hi ha coses que poden fer aquí. Per exemple, no fer tanta promoció turística. Jo crec que seria Balears ja s'ha fet prou promoció turística. No fa falta continuar fent promoció turística. No fa falta obrir noves línies aèries en països com Nova York o altres països que s'ha fet, no? Ciutat com Nova York, volia dir. El tema és que clar, quan tu fas aquest tipus de coses, estàs fomentant, de fet, en Nova York és un exemple clar de lo que va passar. En el moment que se va obrir la línia a Nova York, varen començar a aparèixer aquí immobiliàries americanes i aquestes immobiliàries estan fent el mateix que fan totes les altres, vull dir que estan fent intentant treure una rentabilitat dels habitatges d'aquí, i tot això està creant més problemes damunt tot el tema de l'habitatge. Per tant, qualsevol iniciativa que s'agafa amb aquesta idea de promocionar el turisme i que vengui més gent, això sí que ho podríem intentar revertir des d'aquí sense estar dependents de Madrid, no? Si limitassin de qualque manera les estàncies turístiques a Mallorca, per molt de turistes que venguessin, després no tindrien a bon dormir, no? Per tant, hi ha coses que sí que les poden fer des d'aquí, però tampoc les estan fent.
1: Claro.
0: No poden passar tota la culpa a Madrid.
1: No, está claro que además, lo acabas de decir, ¿no? La demanda de vuelos está ligada al número de plazas, porque los que llegan, llegan porque tienen un lugar en el que quedarse. Quiero decir, las islas tienen que ser capaces de absorber el número de visitantes que nos visitan, de manera que ahí sí que puede entrar la gestión, que sí que es competencia turística, ¿no? La gestión de las plazas turísticas sí es competencia autonómica. De manera que esas previsiones que lanzan desde AENA será posible si las islas pueden absorber esa cantidad de millones de turistas anuales, ¿no?
0: Claro,
1: y eso sí está en nuestra mano.
0: Exacto. Quan tu deies abans, ara s'està veient que les estades turístiques són més curtes i els turistes...
1: Bueno, esto es lo que dice el govern.
0: Sí, però per tant, dir que el tema, però com a mínim, rebaixar el número de persones que en el mateix moment poden estar a Silla, no? Per exemple, el tema de síndrome de pressió humana, de com poden rebaixar aquest síndrome. Bueno, hi ha una sèrie de coses que sí que podríem fer nosaltres, que se podrien fer de les Illes Balears, independentment de lo que faci AENA, que les reivindicacions d'AENA que deixi d'ampliar els aeroports han de continuar estant allà, perquè si no, si l'aeroport continua creixent i tot continua creixent, això serà un desastre, no? Però sí que és vera que hi ha coses que se podrien fer de les Illes Balears independentment de lo que faci des de Madrid. I aquestes mesures tampoc se volen prendre aquí.
1: Pues todo esto va a estar sobre la mesa en esa reunión, 6:30 de la tarde, con miembros del gobierno, con la presidenta, Marga Proens. Estaremos muy pendientes de la reunión y sobre todo de las conclusiones que ustedes saquen, ¿no?, después de ese encuentro. Joan Moranta, presidente del GOM, muchas gracias y muy buen día.
0: Gracias a vosotros. Adiós.
1: Y mientras, en el Parlament, cruce de acusaciones entre la presidenta del Govern, Marga Proens, y el portavoz parlamentario del PSOE, Iago Negueruela, sobre el crecimiento turístico. Mamen Municio, buenos días.
2: Buenos días, y es que el socialista Iago Negueruela ha vaticinado que la popular Proens será la presidenta de los 20 millones de turistas. Ha acusado a la presidenta de mentir sobre saturación al mostrarse indignada cuando habla de AENA, pero celebrar que se abran nuevas rutas desde y hacia Baleares.
3: 20 años después de decir que no siempre a la ecotasa, no siempre al impuesto de turismo sostenible, en la oposición, en el gobierno, donde fuese, dijo: seré valiente y subiré la ecotasa. ¿Dónde está esa gran mentira? En pedirle a AENA que bajen las tasas para los residentes y los visitantes. Bajar las tasas aéreas para los turistas, para que esos aviones de bajo coste puedan venir más, vender más, porque eso es usted lo que quiere. Será la presidenta de los 20 millones de turistas, le guste o no, teatrillo o no.
2: Negueruela, que ha asegurado que el gobierno defendió ante AENA mayores inversiones para la ampliación de los aeropuertos de Baleares y una rebaja de las tasas que favorecería los vuelos de bajo coste. Sin embargo, la presidenta del gobierno, Marga Proens, ha replicado que había solicitud de inversiones AENA en los aeropuertos de Baleares, sí, pero no ligadas a incrementos de pasajeros, y que hay un documento que lo confirma.
4: La veritat és que avui estan pitjor que mai, i per això van més a la desesperada que mai en base de mentides. Vostès surten a dir que el govern ha demanat l'ampliació dels aeroports. Tardam 5 minuts en mostrar el document que diu que tota la inversió, que clar que vull que vengui inversió, que tota la inversió no pot anar lligada en cap cas en l'augment de passatgers, negre sobre blanco.
2: Para Proens es el gobierno central el que quiere que en el año 2031 lleguen a las islas 50 millones de turistas. Ella insiste en que están hablando de contención. Lo mismo decía el consejero de turismo, Jaume Bauzá, respondiendo a la diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió.
5: De 17 milions a 20, no és menys, ni és contenció, és que és més. La saturació turística creix cada any. El Partit Popular fa créixer la saturació turística cara tapada. Se posa el vol de la contenció, no, jo no, jo dono més content. Creixem, però vos està content. I Aena ho fa, ben directe, pit inflat.
6: Les polítiques d'aquest govern van encaminades a posar ordre en el desgavell turístic que vostès mos varen deixar. 115.000 places turístiques, s'oferta il·legal desbocada i naltros a gestionar el desgavell.
2: Precisament, hoy hemos conocido los últimos datos de estadística. Baleares fue la región con mayor ocupación hotelera el pasado mes de agosto, un 90%, y si miramos al total de pernoctaciones registradas en España, uno de cada cuatro estancias del país fue precisamente en el archipiélago. Un asunto más, la nueva aplicación móvil del transporte público de Mallorca ya está en marcha, ya está operativa. Entre otras funcionalidades, va a permitir llevar en el teléfono la tarjeta de transporte única o intermodal. Es la nueva aplicación del TIP que permite consultar en tiempo real también la posición del bus y próximamente del tren y el metro, además de, como estoy diciendo, llevar la tarjeta única en el móvil.
1: Gracias, Mamen. Más a las 2 y 5.
2: En hora 14, Baleares.
1: Hasta luego. Vamos con el deporte.
7: Los deportes.
8: No estamos contentos con el rendimiento.
7: En Hoy por Hoy.
1: Con Pedro Morla, buenos días, ¿qué tal?
9: ¿Qué tal, Esther? Buenos días. El Mallorca vuelve esta tarde a partir de las 6 a los entrenamientos para preparar el próximo encuentro de Liga, que va a ser contra el Almería el domingo a las 4:15 en Somos. Para ese partido no estarán Cito Lubumbo, ni Martín Valle, ni Lucas Beston, que van a estar con sus respectivas selecciones. En cuanto al Almería, también tendrá dos bajas por compromisos internacionales: Zipenga, que se marcha con República Democrática del Congo, y Estefan Sodic con Serbia sub-21. Hay que recalcar que ambos jugadores habían disputado todos los partidos hasta el momento con el conjunto andaluz. Y también recordar que el base hispano-colombiano Hansel Atencia, que la temporada pasada jugó en el Palmer Basket, se suma ahora los próximos dos meses al Basket Menorca.
1: Gracias, Pedro. A partir de las 3:20, Ser Deportivos Baleares. Y vamos a cerrar este avance con una voz que ha ocupado muchos minutos en estos micrófonos, minutos de análisis lúcido, crítico y acertado.
10: S'ha perdut la il·lusió cada vegada més, no només dels joves, és a dir, la gent madura, per entendre'ns, té una espècie de decepció, d'indiferència respecte a lo col·lectiu. Em sap greu, no vull atacar ningú de cap de les maneres. El Parlament s'ha convertit en un xou.
1: Absolutament.
10: La política, ja veig que evidentment és que discrepar, si no s'hi reben, tot pensant el mateix, però aquí discrepar vol dir insultar. I això la gent diu, tot això que està passant, qui se'n cuida de la nostra? Qui se'n cuida de macroeconomies, macro no sé què? La macro vol dir sempre de més a micro. I això és un problema polític que, el que deia ara, mal de mucho remedio de tonto, està passant a tota Europa. I tenim dificultat per sortir-ne.
11: Seria tan bonic que això no acabés aquí.

0: Així com així, amb els coixos, amb els que tenen problemes de mobilitat, etc. Els deixen passar. Eh? Els han de demanar a tots que no duen, és a dir, tots els residents ens han de demanar posar la targeta, si la tenim o no la tenim, pagarem si no la duim damunt.
1: Clar.
0: En definitiva, m'apareix absurd.
1: Sí.
0: Perdona, però m'apareix la típica cosa un poc, per dir-ho així, poc visible per un socialista.
1: Ja. Pero ¿sabes lo que pasa? Que consigue generar debate, ¿no?
0: Eso sí.
1: Opinión. Aquí, el día que presentaron la propuesta, los oyentes opinaban al respecto, pero de una manera muy, muy visceral. Y estamos hablando de una propuesta de un candidato a la alcaldía y tenemos las elecciones en 2027. Quiero decir, todavía quedan muchos meses, queda mucho que gobernar, sí, queda mucho sí. que resolver. Y nos estamos peleando por una propuesta de un partido que ahora mismo está en la oposición. Uh-huh. Es todo, creo que es sí. apresurado.
0: Sí,
1: de
0: sí,
1: momento.
0: Probablemente ho és. A més, jo crec que és una proposta que a Ventura durà a terme finalment en el programa electoral, però m'ho pareix que la revisaria un poquet, perquè no la trobo excessivament encertada, al meu entendre, no?
1: Ja. Bueno, en cualquiera de los casos ya estamos ahí. Yo creo que viven, no sé si, no sé cómo lo ves tú, que has vivido muchas elecciones, ¿no? Muchas legislaturas. Estamos en campaña constantemente, ¿no? Hay un enfrentamiento muy directo que yo creo que nunca ha sido tan crítico, tan obsceno, porque además hay un enfrentamiento político que vemos en el Congreso, en el Parlamento, que roza unos niveles que no nos merecemos los ciudadanos. Y están en constante campaña, ¿no? Uno culpando al otro, el otro tú lo hiciste peor, pero no es que tú lo estás haciendo y tú lo estás haciendo mal. Y los ciudadanos, mientras tanto, pues no pasándolo muy bien en nuestra comunidad, por ejemplo, con una vivienda carísima.
0: Sí, y tanto.
1: Y unas islas totalmente saturadas. En fin, ¿dónde están los políticos Amsany? Hablo de todos.
0: ¿Eh? Sí, sí. No, en general, aquí s'ha arribat a una saturació brutal. Mm. Exactament, estan en campanya sempre, però és una campanya també molt bruta. Tant un costat com l'altre. Hi ha coses que el senyor Sánchez se podria evitar. Hi ha moltes coses que tampoc no s'evitarà mai el doctor, el senyor Feijó, perquè el Feijó amb Abascal ja quasi formen un duo, no? Quasi són germans siamesos.
1: ¿Cómo lo ves tú este dúo? Pepe Vox.
0: Terrible,
1: aquí hemos visto algo, en Baleares, Pepe Vox, pero es verdad que, bueno, en el gobierno, el PP sigue gobernando en minoría, es verdad que ha cedido muchísimo a la ultraderecha, pero ese gobierno que un poco se vislumbra en algunas encuestas, ¿no?, de un gobierno español de Partido Popular y Vox, ¿qué te sugiere?
0: Terrible. És un, aquesta possibilitat que és real i que sembla que acaba ja més, se fa més real, jo crec que junta, en teoria, juntarà més a l'esquerra, perquè és que se juga tot. La gent de progressista mos ho juguem tot, la gent d'esquerra se juguen tot. Se juguen tot perquè canviaran quantitat de lleis progressistes que ja funcionen en part, unes en part funcionen millor, unes altres han de funcionar i encara no funcionen, i uns altres s'espera que s'acabin posant en marxa, no? És a dir, hi ha unes esperances perquè ha costat d'un país que sigui, continuï sent progressista en totes les seves dificultats. Davant d'això hi ha una dreta brutal que se converteix cada vegada més brutal.
1: Claro, y es verdad, está pasando, ¿no? Y además hay una derecha y una ultraderecha que claramente apuesta por el retroceso, ¿no? En todos los avances sociales que hemos ido logrando a lo largo de las últimas décadas. Y también apuesta por el odio, ¿no? Por algo. Claro. ¿Cuánto tiene que ver? ¿Cuánta responsabilidad tiene el progresismo? Estoy hablando a nivel político, sí. Porque también, ¿no?, hay que mirarse también cada uno por dentro y no decir, bueno, es que el PP le tiende la mano a Vox. Bueno, ¿qué está haciendo el progresismo para que eso no ocurra?
0: Pues mira, en teoria, el senyor Sánchez també està ficant-se pota diverses vegades, eh? I en el cas de Ceuta és terrible. Si fica de pota d'en Sánchez, és tot el govern, perquè hem de parlar de tot el govern, també darrere ell, no? No és suportable això, que se n'hagin anat 3 setmanes de vacances, tot se van, que se pot tenir vacances, se pot estar a les vacances i estar atenguent telèfon, conferències d'aquestes videoconferències, etc. Però no és el mateix, no és el mateix, si és més preocupat. Però hi ha una cosa, que des de la primera setmana el govern encara no va reaccionar. S'hagués pogut llançar això que ara fa d'obrir carpet, s'haguessin pogut anar posant. Mm. Hi ha quantitat de gent, això jo no vull estrendre'm aquí per aquí, perquè s'ha dit i se torna a dir una vegada més, però hi ha quantitat de gent jove que encara està per allà donant voltes.
1: Sí.
0: Per què aquesta gent no va rebre des del primer moment, per dir-ho així, ni una sola flaçada, ni un, ni un pax de menjar, etcètera, etcètera? Per què han d'estar contínuament a les platges, encara a les platges, d'aquesta forma tan desastrosa en les que obliguen a viure? Perquè l'administració és les coses de Palacio van despacio, diuen, però aquest cas no és que vagin despacio, és que també s'han equivocat molt.
1: Sí, podemos hablar de las equivocaciones del gobierno y desde luego a este momento y estos meses previos a las elecciones autonómicas Ceuta va a ser muy importante y a tener en cuenta, aunque no, aunque sea a nivel estatal, algo que también tiene muy en cuenta y saben PP y Vox.
0: Sí, sí.
1: Porque de eso va el juego también político, ¿no?
0: Sí.
1: Utilizar una tragedia, una crisis humanitaria como la de Ceuta, sin precedentes en este país, de arma política, unos y otros.
0: I tant.
1: Que és el més lamentable de tot.
0: El que passa és que jo crec que només convença en el seu. Difícilment està convençant a una dreta, per dir-ho així, conservadora, però més tirant en el pacifisme, no? O ser més pacífica. En aquest no la convenç, en Feijó, no la convenç, perquè a més no ofereix res a canvi. Això és el que li diu l'esquerra en cert, Sánchez i el govern en cert fonament. I és que què aporta? Aporta només la crítica, a més una crítica brutal. L'altre dia el vaig sentir, el va veure a la televisió, dient, arribant una altra vegada més a Ceuta, i digui, ah, què fan els emigrants per aquí? Els emigrants han de demanar feina, però ets per dalt, perdó la seva paraula, però és per dalt. O sigui que tot aquest començaran a demanar feina. Mm. Com poden demanar feina si no tenen ni menjar? I a més aquí, quina feina faran aquí? En fi, m'apareixi coses d'aquestes que no convencen en absolut a una part, però jo sí, menys dura, que es el PP o se está convirtiendo el PP.
1: Obuy y ya vamos con las películas y con el cine. Hoy hace una referencia a Iñaki Gabilondo y me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que ha dicho. Porque decía, mientras los rivales sigan siendo rivales, estamos a salvo. En el momento que un rival se convierte en enemigo, ahí está el peligro real. Claro, y yo pensaba, ostras, pensando por ejemplo en la política, ¿no? ¿Son rivales políticos o realmente hay un punto en el que ya se están acercando a ser realmente enemigos? Porque las posiciones son tan contrarias.
0: No, no son enemigos.
1: Son enemigos.
0: Son enemigos, al meu entendre son enemigos.
1: Son enemigos, no son rivales.
0: Especialment per part de la dreta. L'esquerra, el govern, és un govern progressista. Més o manco tant. Però la dreta el que vol és desplaçar-lo per tots els sistemes possibles que trobi. Tocant-hi tot, part, una part minoritari, majoritari, però d'estaments que normalment no han de ser polítics. Per exemple, l'estament judicial. Per exemple, l'estament policial. Se toquen aquests estaments, normalment si s'arriba de qualque manera. No vull dir que interessi massa o més, però tot això ho fa que se vol s'assalta el poder. Tal com estan les coses, se vol assaltar el poder. Per la forma democràtica, no hi ha cap dubte que no se pot passar més enllà d'això, ho saben perfectament, però dins la forma democràtica hi ha moltes formes que no són democràtiques. En Trump va ascendir el poder d'una forma poc democràtica, en el meu entendre.
1: Ell no? Mismo és poco democràtic, sí, sí, sí.
0: O sigui que la democràcia també té molts de fracassos,
1: sí,
0: moltes mancances, no? Però bé, en definitiva, sí, estan més bé tirant-te rivals que tirant-te adversaris.
1: Pues, bueno, yo que creo mucho en la palabra de Iñaki, en sus análisis,
0: sí.
1: Bueno, en fin, que vuelvan a ser rivales, que es lo que nos merecemos los ciudadanos, la rivalidad se entiende,
0: sí,
1: la enemistad no, ser enemigos reales, esperemos que no lleguemos hasta ahí. Vamos con el cine, has elegido unas películas fantásticas, pero voy a elegir yo una porque además en tu carrera, te conocemos como periodista, como escritor, como productor teatral, que me fascina esta parte de tu carrera.
0: Gracias.
1: Pero hay otra parte que nos viene muy bien hoy en Cuéntame tu película, porque has hecho, tienes un trabajo también de documentalista, y me voy a quedar con uno de tus documentales que me eriza muchísimo la piel y son Nosaltres, els vencedors.
2: García Ruiz era d'acceptor dur. En Mola havia donat unes instruccions terribles. En García Ruiz va complir aquestes normes amb una part, que era fer unes llistes de sospitosos i posar-los immediatament a la presó. Un episodi que va ser l'estrencament de la vaga general i que va amenaçar que mataria tothom, posava la gent a la presó, però en principi...
1: Hemos escuchado, y yo creo que es muy importante, hay que escucharlos mucho y cada vez más a los familiares de las víctimas, a las víctimas de la represión, del franquismo, de la guerra. Pero en este caso, y me parece muy, muy fascinante ese, ese ejercicio y muy necesario, se puso el foco en los herederos de los golpistas, en familiares de quienes, ¿no?, generaron todo, todo ese horror. Y hay un poco de todo. Hay perdón, sí, hay reflexión.
0: Sí, sí, sí. Hay rebuig.
1: Rebuig.
0: Hay rebuig fora de càmera. Vull dir que alguns dels que varen contactar se van negar rotundament a participar, diguem, per indirectes. No, ja no n'hi ha, no existeix ningú dels deductors, no? Però sí, per indirectes. En canvi, alguns altres van contribuir moltíssim i molt bé. Sense anar més lluny, un familiar directe d'en Torres Bastard, que va ser un dels grans assassins dels principis de la Guerra Civil, no? Aquí. Va ser un dels deductors d'aquestes saques que traien des presons, que els mataven, i fins i tot va escriure una carta d'en Franco quan ja era Franco, bueno, quan ja era Franco, quan ja era així, i era perquè havien estat amics en Torres Bastard amb en Franco, bueno, amics, havia estat subordinat en Franco al Marroc abans de la guerra, molta abans de la guerra, no? I abans el coneixia i quasi pràcticament el tutejava, no? I li deia, això és insuportable perquè les presons resulta que s'estan creixent els detinguts per l'au de Camí. S'estan creixent aquí, se creuen que això acabarà en dos dies, es comencen a entornar-se i no me deixen, i no me deixen treure'ls per fusilar-los. I pràcticament diu això clarament, no? Ah, no. Això, el governador civil que era en aquell moment, governador militar, però era civil.
1: I és familiar d'aquesta persona que demana perdó, el documental, Pido Perdón?
0: Aquest també és un net del que deien el capità Jaume, que era el batlle de Manacor quan el cop d'estat, no? El van fer ràpidament perquè havia estat també un dels primers falangistes de Manacor, no? Com a capità i tal. Era un capità de retirat, però va tornar a l'exercici aquí i va dirigir també és gran part de la repressió a Manacor, que va ser duríssima, els primers 4 mesos o 5 mesos, com a tot, com a Palma també, com en els pobles, no? Eren els temps més durs, que va haver més durs, del cop d'estat i de la guerra civil aquí a Mallorca.
1: I avui que recordam, més que mai, no?, en Antoni Tarabini, també hemos puesto este trocito del documental porque aparece Toni Tarabini, i además te ha llevado a un recuerdo de una entrevista... Una entrevista que tú le ibas a hacer a Antoni,
0: sí, sí, sí,
1: para hablar de el Conde Rossi, ¿no? Por el pasado jesuita que tuvo Toni, sí, Tarabini, que nos lleva a esta figura que estaba muy vinculada a Mussolini, ¿no?
0: Muy claro, era un des que viene a estar guardaespaldas de Mussolini, ya duía una serie de, si no de asesinats a Italia, especialmente esa seva zona que era Bolonia, es decir, era lo que deien vieja guardia.
1: Sí, però és que un apoyo importante, sí, para Franco. ¿Y qué, cuál es el vínculo entre Tarabini y el Conde?
0: Mira, va venir a través de el capellà.
1: Aquí está Toni, aquí está Toni.
3: Mira, mira. Van a la seva estància a Mallorca.
1: Mira. Aquí ho explica. Ahí la piel de gallina escucharle a él.
3: Sense cap problema, ni un. I va començar a contar nostàlgies, dient que en Franco li havia promès que era l'heredaria, si no m'equivoc, Formentó. Tota
1: primera vida
3: de Formentó. I s'havia anat a veure en Franco.
1: Que disparates. I Toni Tarabini, la voz de Toni Tarabini, que hoy nos resuena distinto.
0: Sí.
1: Y aquest és un record que, además, està en este,
0: sí,
1: en este,
0: sí,
1: documental.
0: En documental, sí. Era, la relació que m'anomenaves era, sí, a través del capellà, que era un capellà tietí, que després va anar a Roma, que va ajudar, va estar contínuament. Hi ha les fotografies, hi ha fotografies que posen en el Conde Rossi i de vora sempre el capellà. Per què el capellà? Perquè s'identifica. Perquè el capellà duia una creu. Anava vestit d'uniforme, en sé que a mi hablava i duia una creu. Bueno, una creu pintada o cosida, que la qual ja era en ser molt amic. Aquell capellà va acabar de generar, per dir-ho així, de sorda dels teatins. Llavors, aquell capellà va ajudar molt a sa mare de Tarabini, perquè son pare d'en Tarabini era aviador italià. Sa mare se va casar amb aquest aviador que estava a Mallorca i després se'n va anar a viure a Itàlia, no? I sa mare hi va anar. Però després son pare d'Arvini el van destinar durant la Segona Guerra Mundial, el van destinar a altres llocs, no? I sa mare estava a Presquera Bolònia, no? Llavors ella va conèixer un dia anant a l'Iglesia, era molt catòlic, anava a l'Iglesia i va veure que n'hi havia aquest capellà que parlava el mallorquí, no sé qui, se li va costar, i aquest capellà la va ajudar molt, perquè necessitava un durós. En definitiva,
1: quanta història, quanta història, Toni Tarabini, és que además, hoy que le recordamos, claro, le hemos vinculado aquí mucho ya en su etapa vinculada al Partido Socialista, sociólogo de la Fundación Gadeso, pero fíjate, qué pasado y cuánta historia.
0: Sí, té molta història.
1: Moltíssima. No vamos a salir de Italia, ahora ya te dejo hablar de tus películas. No salimos de Italia, nos vamos con Bertolucci.
4: ¿Oyes la voz del pueblo? Nosotros somos los cerdos, los muertos de hambre. Pero el ejemplo saldrá de aquí, de este pueblo en el culo del mundo que tiene el valor de condenarte a muerte, y con nosotros todo el pasado te condena. Alegraos, compañeros. El patrón ha muerto. El patrón ya no existe.
5: Estoy muy cansado. ¿Puedo sentarme?
1: ¿Qué tiene el cine de Bertolucci para Toni Maria Tomàs? Sí, es increíble.
0: Es increíble. Es un cine, aquesta obra en concret, és una obra mestra. Tot se sentís. És una obra, efectivament, ideològica, també. Però és una obra d'un art impressionant, amb una fotografia esplèndida, en Vittorio Storaro, amb la música de Ennio Morricone, que és increïble. A més, en aquesta, en especial, la seva música, les seves composicions han quedat increïblement com a indelebles, no? En definitiva, és una gran obra. A mi, precisament, els trobes que heu triat és cap al final de l'obra. Quan han perdut, els feixistes estan derrotats, els fills del terratenent, que és el terratenent, perquè son pare havia mort, és l'Alfredo, que fa el Tero, que és el Pacino, en Robert De Niro, havia estat molt a mig amb el camperol, que és en Gerard Depardieu, i en el final el condenen a mort, però per haver ajudat en els feixistes, en Robert De Niro, en Alfredo, no? El personatge de Lugortenent, eren els terratenents que anaven amb el feixisme, apoyaven el feixisme, recolzaven, com passa avui en dia, els grans milionaris, els grans dretes, etc., no? Com passa també avui en dia. Bé, i doncs, en definitiva, els camperols en assemblea, els camperols que en fan una assemblea, menys que fan amb ell, decideixen salvar-lo. O sigui, que no el matin, i que se'n vagi, però que no el mata. Llavors, el que havia estat a mig seu, que és en Gerard Depardieu, diu aquesta frase que diu, però se continua sent el patró.
1: Clar.
0: O sigui, aquí no eliminava el patró.
1: És una història també que nos habla de esa amistat entre esos dos hijos,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Del terrateniente, sí, por un lado.
0: Sí.
1: I...
0: Però van més enllà. També treu, diguem, tota la malícia i la bestialitat de l'actuació dels feixistes italians a Itàlia, quan controlen, quan arriben a dominar Itàlia. Hi ha una escena que jo l'he seleccionat, que és molt bèstia, molt bèstia, i és que el personatge el fa en Donald Sutherland, que fa el paper que li posen el nom d'Atila, com per mostrar la seva bestialitat, el guió li diu un nom d'Atila, no? Llavors aquest home mata, o hi ha un infant en el bosc que el vol matar, assassinar a un camperol en concret, una persona en concret, no? Llavors el nino ho veu i se'n dona compte, hi ha una reunió de tota la gent que s'ha fet aquest home i tal, igual el nin, ell s'endú el nin i a una cabanya i el agafa pels peus i
1: ay,
0: estampa.
1: Bueno, vale, y además me ha llevado casi como el cine.
0: No, pero te voy a decir, sí, sí.
1: Bueno, una escena
0: terrible,
1: muy.
0: Y entonces, culpa. Perquè queda allà, fins que descobreixen aquest nin. Diu, no, això ha estat en Depardieu, que ha entrat aquí. en el departamento le da una petició, però en fi, se salva.
1: Por és mucho
0: dir, demostra la especialitat
1: de lo que fue el fascismo, sí,
0: però,
1: realment.
0: Però aquesta escena hi ha escenes meravelloses,
1: I tant, i tant.
0: Escena,
1: sí, me ha impressionat mucho esta. Además, no me esperaba este sí. final, y le he visto mover a Tony los brazos, y sí, sí, tengo cierta angustia. Vamos con otra que reconocemos un poquito mejor y nos hace hasta gracia, El Padrino.
6: Tom, tú eres el consigliere. Puedes hablar con mi padre.
7: Perdóname, Alfredo. El don está retirado y Michael se encarga de los negocios de la familia. Si tienes algo que decir, díselo a él.
6: Mike, no has venido a Las Vegas para tratar a un hombre como Moe Green de ese modo.
1: ¿El Padrino?
0: Es genial también. Es genial. S'estrès.
8: Mi hermano mayor.
1: S'estrès, eh?
0: S'estrès. Tenen en compte que va fer El Padrino, però és que va ser l'any...
1: 72.
0: Dos anys després va poder fer El Padrino 2.
1: Que ets la preferida de los muy fans del Padrino? No.
0: Per mi és la primera i la
1: primera
0: tercera.
1: És millor.
0: I la tercera.
1: Ah, just.
0: La tercera perquè en més, ja no el va poder fer fins l'any 90, però és que sí, ho tinc apuntat.
1: ¿Y qué te ha agradado del Padrino?
0: Del 90. Tal.
1: Porque son unas interpretaciones espectaculares.
0: Son increíbles.
1: El cinema pur.
0: Tot, tal com se desenvolupa la història, les distintes històries que corren per allà, i de la primera, part, a part de les noces de la filla d'en Corleone, Vito Corleone, de sa filla que se casa i van apareixent sa gent i veus que és increïble allò, perquè és tota sa família mafiosa, etc. I apareix també per primera vegada en Al Pacino, que és el fi, no? I que serà sa de Déu d'això. Però hi ha una escena increïble. Un dels personatges familiar de Vito vol ser actor de cine, i ha anat a Hollywood diverses vegades, ha anat fracassant i tal, no? Però un milionari li diu, bueno, si tu faràs la pel·lícula amb mi, o te produiré la pel·lícula, si l'actriu és la meva dona, bueno, la meva amant, jo dic, sí, no te preocupis. A les primeres escenes se'n dona compte que aquell és
1: un desastre, pèixi, com a actor.
0: Un desastre. I llavors
1: se ha quedado con el detalle. Que, mira, ha salido 100.000 millones de veces esta película en esta sección. Esta escena y este detalle, hoy es la primera vez. Han de fer via, Toni, que ja, sabe
0: no
1: mal.
0: Que, no, claro, no m'apareix, ho sé.
1: La ràdio tiene estas cosas.
0: Passa un altre, si vols.
1: Passa un altre.
0: No, perquè m'agrada molt l'escena, però és igual, passa un altre.
1: T'agrada l'escena, t'agrada l'escena del Padrino.
0: Les tres són obres mestres, en el meu gust, especialment la primera i la tercera, perquè la primera també hi ha la mort del papa d'aquell temps.
1: Que sí, hi ha tantes coses en El Padrino.
0: La mort d'un implicació a la màfia d'un cardenal, etcètera. No?
1: Claro, ellos saben que vienen aquí a contar películas, pero vienen a contar su vida a través de las películas y eligen películas que tienen mucha vida que contar. Vamos con la siguiente.
9: Van bombar a baix. Però és millor fer guadal perquè així l'aire surt millor.
10: Ah, vale, claro.
9: Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des que ho faig així, a la primera.
1: Alcarràs, nos vamos al cine.
0: Sí, una gran película.
1: Patrio, español.
0: Sí, una gran película, de Carles Simón, una gran película. No, sí, la primera. L'estiu de...
1: Ai, sí, és la més reciente, de 1993.
0: La trobava més fluixeta, comparat, no el coneixia, aquesta.
1: Claro, estava el listón muy alto, fluixa, ¿no?
0: Sí, sí. Amb aquesta és una obra, també una obra mestra, eh? Està molt ben feta, especialment per aspectes que té de la sensibilitat que, amb la que treballa, en el tractament de tots. Aquesta història en si és molt interessant, rural, una història rural, no?
1: Sí.
0: En què s'enfronten uns pagesos, uns camperols, que tota la vida han estat treballant en el camp, especialment la qüestió dels melicotoneros,
1: sí, és vera.
0: I que està baixant l'interès per el melicotó, però jo sí, baix el punt de vista empresarial, tal, i que li ofereixen la possibilitat de que se converteixi tot allò en un gran areal, però amb les plantes d'una planta de l'energia solar, no? Però això li suposarà abandonar tot això i tal. I ja es dubte aquesta que fem, si ho fem, no ho fem i tal. Però al mig hi ha tota la història del camperol, de com viuen, aquesta família com viu. Hi ha escenes meravelloses, com se sent una escena que hi ha d'un sopa, d'un dinar baix la clastra, no? Etcètera, etcètera. Moltes
1: és l'escena de sensible. La pel·lícula, eh? Sí, aquell sopar a l'aire libre.
0: En fi,
1: vamos con la última Y me voy a quedar con la de Buñuel, porque además, claro, teniendo aquí a Toni María Tomás, vamos a hablar de esta película Viridiana, que fue censurada, prohibida, el Vaticano por en medio.
8: ¿Qué quieres?
10: ¿Sí?
8: Sí. En el INA nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo.
11: ¿Y con qué máquina?
10: Con una que me regalaron mis papás. ¡Ponerse a echar! ¿Qué es lo que va a
1: hacer? Bueno, la historia de un señor al que se le muere la esposa y aparece Viridiana.
0: El día de sus noces. Profetens. I apareix a ser una boda, aquella pagada dels estudis, i que és novícia a un convent. Però la superiora li ha dit no, a banda fes ja ses, que sigui això, el procés ja final, de jurament final, o com se digui, vés a conèixer el teu tio, que t'ha pagat tot aquest, està aquí i tot això, el va, i resulta que és, pues tio, és exacte, és mort.
1: A sa dona. A sa, sí, bueno.
0: És que era sa dona, i queda fascinat per ella, fascinat. I, fins i tot, amb l'ajuda d'una criada, l'intenta violar. Però ell mateix se'n dona compte que ja no pot d'usar-te a terme, no? Però ella ha quedat dormida i quan la desperta li diu al revés, li diu ara ets meva i tornar de casa a mi perquè ahir vespre te vaig violar, i era desastre, diu que això no és vera i tal i qual, i decideix anar-se'n, però no se'n va i decideix, i ell quan veu la borrada que li ha fet la seva neboda, etc, ja fart de sa vida, va i se suïcida, se penja. De forma que ella...
1: És duríssima la pel·li.
0: Aquesta escena volia mencionar...
1: Ja, és que estàs eligiendo unes escenes que nos vamos a ir...
0: No, vamos, simplement vull dir que aquesta escena que l'hem escoltada, és escena bestial, més dura, amb el sentit de baix punt de vista de determinades catolicismes, etc. I és que allà apareix una fotografia que va ser mundial, i aquí el Vaticano se va ficar amb ell en la pel·lícula i tal, i és que tots els marginats que els conviden al sopar s'ajunten i formen com si fos la Santa Cena de Jesucrist, tota la col·locació que tenen.
1: Pues con esta escena nos vamos a ir, una escena muy cinematográfica. Toni María Tomás, moltes gràcies.
0: Gràcies
1: per venir. Seguimos escuchando sábados y domingos con el cierre. Nosotros cerramos, nos vamos, hasta mañana.
12: Hoy por hoy Mallorca. Esther Vicens.
13: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días, liquidación de stocks. Sofás, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Palma, calle Aragón 157 y en Manacor, en Ronda Felanit 75.
14: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
15: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. Centros comerciales Portopí y Fan. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: ¿Estás preparado para el reto? 6 estaciones, 6 kilómetros, ninguna excusa. Mega Sport presenta Mega Hayatlón 2026. La primera híbrida de España, formato H6. 3 y 4 de octubre, en el Velódromo de Somos. Compite individual, en pareja o por relevos. ¿Te atreves? Apúntate ya en megasportcentre.com.
17: Sábado 10 de octubre a las 5 de la tarde en Decápolis vuelve la clásica fiesta ochentera de los 40 Classic. En cabina, dos titanes de la emisora de tus números 1, Guillem Caballé y Fernandisco. Entradas ya a la venta en entradium.com.
18: Ocasión Plus abre su segunda tienda en Mallorca. Ven a visitarnos a Manacor, en Vía Palma 108, donde encontrarás más de 100 coches seminuevos para elegir, con descuentos de hasta el 30% por nuestra gran oferta de inauguración. Ven a vernos a Manacor. Ven a Ocasión Plus.
19: Son los últimos días de rebajas. Descuentos de hasta el 50% con el transporte y montaje gratuito y financiación a tu medida. Disfruta de los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica en Palma y Manacor. Muebles La Fábrica. Compre o no compre, visítenos.
20: Muebles La Fábrica.
21: ¿Recuerdas la época dorada de Catch Puerto Portals?
11: La música, el ambiente, la gente. El sábado 26 de septiembre vuelve a vivirla. Desde las 5 de la tarde, Cats Revival llega en formato tardeo para recuperar toda su esencia. Cats Revival. Entradas en puertoportals.com.
21: Este verano descubre el plan más divertido de Mallorca. Nueva excursión a la espectacular costa norte de la isla. Sube a bordo de barcos azules y disfruta de un paseo desde el puerto de Sóller con parada para bañarte y deslizarte por el tobogán acuático. Lánzate al Mediterráneo, nada en aguas cristalinas y vive el mar. Reserva ya en barcoscalobra.com.
22: Levantarse por la mañana y saber que un año más vas a afrontar tu declaración de la renta con total tranquilidad. Grup Blanquer Cervera Assessors nos ocupamos de lo tuyo desde hace más de 50 años. Grup Blanquer Cervera Assessors. Pide cita 971 58 58 80. Avenida Juan Cervera Camps 46. Cala Millor. Alta calidad en gestión.

0: massificació que ha donat una resposta, diguéssim, en el carrer, aquella famosa manifestació històrica del 26 de juliol, quan també va ser a principi de juliol, se'l va mostrar, o ara darrerament que has comentat just, contra l'ampliació de... contra AENA, contra l'ampliació dels aeroports. Mm-hmm. Per tant, veiem una massificació significativa. Clar, zero que també se pot convertir en un 5 en quant a que la societat està cansada i comença a protestar de manera significativa amb això. L'altre zero, no puc deixar de fer referència a Ceuta, la crisi que vivim a Ceuta. Les primeres paraules han de ser, diguéssim, de condol a totes les familiars i els amics de la pèrdua de vides a la mà, més de 140, per tant, el primer, diguéssim, més paraules han de ser en aquest sentit. I que s'odi no mos duen lloc, hi ha d'haver, diguéssim, una col·laboració en totes les institucions. És un tema molt complex i cal màxima col·laboració, deixar sodi i deixar i garantir els drets dels col·lectius, els drets de les persones que han arribat a Ceuta, els drets superiors dels menors, els drets dels ceutis, i per tant se tracta de la màxima col·laboració de les institucions dur endavant amb això. I si m'aprovem de manera molt breu, un zero també a l'Ajuntament de Palma, en quant a que tenim una situació que ja per segon any consecutiu ha reduït els tallers d'igualtat en el Palma Educa.
1: Sí. Fanny, tu zero, tus zeros.
2: Bé, el meu zero, primer, és el fet de que dramàtic que en 3 dies s'han assassinat tres dones han estat assassinades per homes a l'estat. I l'altre zero, em sap molt de greu, no he sentit el zero de la companya de Menorca, per tant, no sé si me repetiré. És un zero que ja he donat, però davant les manifestacions que hi ha hagut aquest diumenge, a Eivissa va ajuntar més gent que la de Palma i la de Barcelona junts contra l'ampliació de l'aeroport, un zero altra vegada a AENA per haver impulsat aquest pla d'hora 3, que només cal dir que per l'aeroport d'Eivissa, a part d'esport d'Eivissa, preveu 10 milions de turistes, ara en rebem 9 milions, una illa de 572 quilòmetres quadrats, quan Brasil, amb 8 milions i mig de quilòmetres quadrats, rep 9, no arriba a 300.000, 9 milions, quasi 300.000 turistes internacionals. És a dir, una illa com Eivissa rep els mateixos turistes durant un any que internacionals rep tot un país que és mitja Amèrica, que és Brasil. Per tant, un zero en aquesta desmesura a AENA i totes les institucions que ara s'omplin la boca a les illes de dir que no volen, que hi ha massificació i que no volen créixer, però totes les seues lleis i polítiques van en el sentit contrari.
1: Vamos a ir con el aprobado justito, Àngels, tu 5.
3: Pues jo crec que estem d'acord amb els zeros i també en quant a la puntació dels aprovats, no? I en aquest cas sí que faria menció a la inversió d'AENA en quant a inversió per cobrir necessitats, i com deia Ana Marga, pues, també li donava un 5 perquè més enllà de que aquest doblers han de ser útils per millorar el que ja tenim, no per créixer més, no necessitem ampliar aquestes infraestructures per atreure més volum de gent. A Menorca, jo crec que una resta de silles han servit perquè mos mobilitzem, no? I a Menorca en concret, la sensació turística d'aquest estiu ha estat exactament igual que la calor del mes d'agost, o sigui, insuportable per a les persones que hi vivim. Hem patit un excés de gent l'agost, un col·lapse de vehicles a la carretera i un dèficit del que són tots els serveis públics, no? En general, de la qualitat de vida. Més residus, més tensió sanitària, els serveis públics saturats. Per tant, la inversió sí que és necessària, ho sabem per descomptat, però per gestionar i protegir, no per massificar. I crec que en el moment en què estem, a inici de curs polític, mereix un aprovat perquè la gent, la ciutadania a peu de carrer, està, diguem, prou.
1: Sí, más de todo, pero menos bienestar, claro. Fanny, sí, decías algo.
2: No.
1: Sí, no. Marga, vamos a ir con tu 5.
0: No, estava dient jo que estic totalment d'acord amb Àngels en quant a aquest 5 de davant d'aquesta situació de massificació i d'una saturació, i que Palma fins i tot ja sembla que és un decorat turístic, sí. Completament, la ciutadania s'ha diguent prou. Per tant, aquest estiu que hem vist que la ciutadania ha recuperat el sopars a la fresca, la plaça Cort, l'escorxador, la plaça Major, que vol convivència, que vol que recuperi